0: necesito comentarles.
1: Pues coménteselo a su padre y déjenos en paz, anda.
0: Vale, perdón.
2: Esto no ocurrirá nunca en la cadena SER, porque aquí nos importáis.
3: ¡Cuánto peloteo, Dios mío!
4: Hoy por hoy, con Sara Canals.
5: Y tenemos aquí a Francino ya preparado
6: hola,
5: la ventana esta tarde.
6: Preparadísimo. Pero como están de moda las preguntas, te voy a preguntar una cosa.
5: Vale.
6: ¿Tú estás muy preocupada o poco con lo de la inteligencia artificial?
5: Bastante.
6: Vale. Pues hoy visita la ventana Agustín Fernández Mayo, que es físico y escritor, que acaba de publicar El Ángel de la Inteligencia Artificial, que dice que esto de que en 10 años desaparecemos es una chorrada.
5: Sí, es una chorrada.
6: Sí, lo argumenta.
5: Nos tranquilizamos todos.
6: Lo argumenta con esta metáfora del ángel caído. En la tradición religiosa occidental existen dos criaturas que tienen voluntad propia, que son los seres humanos y los ángeles caídos. Pero el ángel que no ha caído se limita a seguir las órdenes de Dios, es decir, es una herramienta intermediaria. Vale, pues Agustín Fernández Mayo razona lo mismo con la IA. Dice, la IA calcula respecto a un aprendizaje provocado por nosotros, pero no emite juicios, puede decidir hacer esto o lo otro, pero no puede elegir una solución final global y compleja en la que se involucre multitud de aspectos sociales, ta, ta, ta, ta, ta, ta. O sea que tranquilidad. Eso lo hablaremos en nuestra ventana filosófica de Más Platón y Menos WhatsApp con José Carlos Ruiz. Pero hoy también tenemos a nuestra neurocientífica Nazaret Castellanos para reflexionar sobre cómo se comporta el cerebro frente a la incertidumbre, que es un planteamiento en los tiempos que corren que no puede resultar más oportuno. Pero tú ya sabrás que los viernes hay una cita, ya me estoy tal, que es la unidad de vigilancia lingüística con Isaías Lafuente.
5: Sí, todos hemos acabado ahí alguna vez.
6: Todos. Por ejemplo, no sé, lo de votar con B de vivienda.
7: Unos y otros están tuiteando sin parar. Por ejemplo, Óscar Puente, ¿no? Votar con B de vivienda, no, con B de vivienda, no, con B de buitre, decía.
6: Buitre sí, vivienda no. Bueno, tú te consagraste ya, como todos, con el uso horario canario.
5: 7:20, 7:20, 8:20 en Canarias.
6: No.
5: Oye, no se vale repetir, ¿eh?
6: Sí. Oye, por cierto, una pregunta. ¿Esto qué es?
5: Son las marmotas y sus pulgas. Y de hecho, el gobierno mongolo prohibió comer y cazar carne de marmota.
6: ¿Qué es mongol?
5: Marmotas,
6: ¿el
5: ¿no?
6: gobierno
5: carne,
6: mongolo?
5: Carne de marmota. De Mongolia.
6: Ah, de Mongolia.
5: Claro.
6: Bueno, pero mongolo en castellano tiene un significado.
5: Ya, pero es el gobierno de Mongolia, la plaga
6: mongol,
5: rusa.
6: ¿No es mongol?
5: Vale.
6: Bueno, no lo sé. Duda con Isaías. Bueno, y Aymar, que estaba yo en Valladolid, sé que está muy preocupado, como todo el mundo, por el problema de la vivienda. Hostia, pero igual se pasó un poco.
8: Esta mañana viene la ministra de Vivienda hoy por hoy, a 24 horas de que se voten los decretos en el Congreso, una votación fundamental para esta legislatura, una votación fundamental para la vida de cientos de miles de millones de personas.
6: A ver,
8: cientos de miles de millones de personas.
6: Igual que sí, que hay muchísima gente afectada, prácticamente toda la población en España, pero cientos de miles de millones igual se pasa un pelín.
5: Fundamental.
6: Y la de Borja Sémper es muy buena, porque esta semana que estamos con la memez esta del posible fraude en el voto por correo y demás y tal, empezó Ayuso, intentó corregir al PP, que no lo ha conseguido, y claro, también Borja Sémper se vino arriba.
9: Lo que queremos es que preferiblemente vayan a votar y al Partido Popular, y que vayan a hacerlo masivamente. Y que el que tenga que estar ese fin de semana fuera o esté impedido o cualquier circunstancia le impida acudir al colegio electoral, lo haga por correo electrónico.
6: No hace falta.
5: No hace falta tampoco.
6: Y la última. Los viernes, ya sabes que en la ventana tenemos una hora de música en directo. ¿Te gustan las anchoas?
5: Me encantan.
10: Si tú también te sientes como una anchoa, pequeñita pero fuerte, en un mundo de quinoas y de tofus indecentes, no te preocupes, mi vida, tú no eres rara, tú eres diferente. Y lo aburrido que es agradar a los paladares de toda la gente. Y si te llaman poco fina por venir del fondo oscuro, recuerda, lo más sabroso no se pesca en lo seguro. Soy una anchoa, yo también soy una anchoa. Soy un anchoa.
6: Esta es Maui de Utrera, que hoy nos presenta su disco Cariño, pásame el pan, que es una maravilla, porque va recorriendo aspectos y territorios de la vida en lenguaje de fogones.
5: Me encanta, lo de la quinoa indecente.
6: Muy bien. Bueno. Y salen tatakis, y salen un romance entre una celga y un lenguaje. Sí, está muy bien, es muy chulo. Hoy música en directo en la ventana.
5: Francino.
6: Un beso.
5: Hasta luego.
6: Chao.
10: En tu actitud.
4: Hoy por hoy, con Sara Canals.
11: ¿Qué tal? Soy El Ruido. ¿Me puedes abrir? Que subo a ver si no duerme nadie esta noche.
12: Que no vuelvas a llamarme a estas horas, que aquí tenemos ventanas cortizo. Con Ventanas Cortizo, el ruido no entra en tu casa. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com. Ventanas Cortizo, no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de Ayuda al Deporte de Base.
13: Consigue tu alarma con instalación gratis llamando a Movistar por Segura Alarmas al 900-351-351. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los robos, tienes esto. Consulta condiciones. Movistar ProSegur Alarmas. Super seguridad que da super tranquilidad.
14: Hacer empresa. ¿Qué es hacer empresa? Para un empresario es creer en ella, obsesionarse con ella, es trabajar y trabajar para hacerla crecer, es proyectar, ver su potencial y no su tamaño. Y para nosotros es hacer exactamente lo mismo. Quizá por eso nuestros gestores son los más recomendados por las empresas. Banco Sabadell. Ser de los que hacen.
15: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
16: Con tu ahorro sobre ruedas acumulando un 10% en gasolineras Carrefour. Un 2% adicional más el 8% habitual. Solo por ser socio del club y tener la app Mi Carrefour. Solo hasta el 12 de octubre en Carrefour.
17: Si eres de los de no hay dos sin tres o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año.
18: Feria del bebé en El Corte Inglés. Hasta el 11 de octubre, 15% de descuento directo en carros, sillas de paseo y sillas de auto. Y 15% de regalo por tus compras de puericultura, textil, hogar bebé, juguetes de primera infancia y para farmacia de bebé. Últimos días para descubrir la Feria del bebé en El Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda web y app.
5: Ahora con Pepe Rubio, seis razones por las que este programa de seis horas ha merecido la pena.
19: Pues ha merecido la pena, sobre todo la primera razón son los oyentes y que te reciban así como nos han recibido en la capilla del Colegio San Gregorio de Valladolid, no, eso sí que merece la pena.
20: Son las 8:30, las 7:30 en Canarias, Valladolid, buenos días.
4: Hoy por hoy. Con Aymar Bretos.
19: Bueno, también merece la pena cuando sales fuera elegir bien los lugares. Es una segunda razón de peso. En el Colegio de San Gregorio de Valladolid se hizo el primer pulso de la historia, primer debate de la historia del siglo XVI, y nos lo contaba así Pascual Donate.
21: El mismísimo emperador Carlos V montó un debate entre teólogos y letrados para ver si la conquista de América era justa moralmente y era legal. Sí, sí. Y entonces aquí se enfrentaron sobre todo dos personas, que eran Juan Ginés de Sepúlveda, que él decía que había que pasar a cuchillo a los nativos porque eran inferiores, y estaba Bartolomé de las Casas, que era el gran defensor de los nativos, y él decía que no, que eran hombres como nosotros y que tenían sus derechos. De hecho, esta capilla de San Gregorio, bueno, el Colegio de San Gregorio, fue el primer laboratorio de los derechos humanos.
19: Bueno, Sara, buenísima esta historia. Y la tercera razón, siempre que vas a un sitio necesitas un anfitrión. En este caso fue el vallisoletano Óscar Puente, ministro de Transporte, que a pesar de los datos de las encuestas de 40 de esta mañana, es optimista y hasta da consejos a sus vecinos de la izquierda.
22: El PSOE será primera fuerza el día 29 de noviembre. Estoy absolutamente convencido de ello y espero que sumemos, ¿no? Creo que la izquierda todavía tiene algunos deberes por hacer.
23: ¿Cree que puede haber acuerdo entre el Frente Amplio y Podemos?
22: Ojalá. Ojalá. Yo, si me permiten un pequeño consejo ya de alguien que lleva 37 años afiliado a un partido, y hay que elegir siempre a los mejores, siempre. Si tienes a los mejores y no eliges al mejor o a los mejores, el público castiga. Ahí lo dejo.
19: Castiga. La cuarta razón nos la apuntaba un oyente a las 6 de la mañana. Caicu de Cercedilla.
24: Hoy me he despertado pensando en mi hija Leire. Se fue a estudiar a Galicia y a empezar una nueva vida allí. Y le echamos mucho
19: de menos. Salió del nido su hija, y cuando sales del nido con el programa, pues sales del nido como Elia Fernández en su dinastía, que hoy habló justo de eso, de salir del nido. Y ella nos cuenta su propia experiencia de Madrid a Valladolid.
25: En realidad una especie de Erasmus a la castellano-leonesa, pero volviendo a Madrid los fines de semana.
24: Muy bien.
25: Para trabajar poniendo copas, con lo cual cumplí de golpe dos sueños muy españoles, que es trabajar en negro, irme de casa y compartir un piso de mierda, que era lo que se hacía entonces y se sigue haciendo ahora.
19: Y creo. Se sigo. Tanto
5: cuando
19: que
5: uno es joven.
19: Sí, y cuando sales del nido con el programa, merece la pena lo que quería decir antes, tener un invitado de lustre y prestancia. En este caso fue el escritor vallisoletano Gustavo Martín Garzo, que nos presentaba en su biblioteca Un paraíso entre escombros. Nos dejó dos citas que son dos razones de vida.
26: José María Merino tiene una frase que siempre me ha gustado mucho, que dice que no es el hombre el que crea la ficción, sino que es la ficción lo que nos hace humanos. Todas las preguntas esenciales que nos constituyen como seres humanos están en esas historias, porque en el fondo están en la base un poco de lo, de, digamos, de nuestro ser, ¿no? Walter Benjamin tiene una frase que a mí me gusta mucho, que dice que nuestro tiempo es rico en información, pero pobre en historias memorables. Y esas historias...
19: Maravillosas.
5: La ficción nos hace humanos, ¿eh?
19: Es una cosa brutal. Y estas frases se emocionan tanto como una canción de Sinova Aymar. Fíjate.
0: Oye, ha sido increíble. Yo me acuerdo en una entrevista hace unos años que me dijiste, Gabriel, que una canción te tiene que coger el pecho y apretar. Y esta canción es exactamente esta.
19: Pues esta es la sexta razón.
5: Cogerle el pecho y apretar.
19: Vamos.
5: Pepe Rubio.
19: Muchas gracias.
5: Acabamos así la semana. Hasta el lunes y hasta aquí, hoy por hoy. Fin de semana.
4: Hoy por hoy, con Sara Canals.
1: A la cadena SER. Hoy por hoy, Menorca. Lluís Soler.
2: Hola. Bon dia i benvinguts a l'Hoy per Hoy Menorca. Avui és divendres 9 d'octubre de 2026. Els divendres els tenim un poc atapeïts de molta qüestió de caire cultural i de temes d'interès. Diria quasi com tots els programes, però la veritat tinc la sensació de que d'aquí les dues ens queda poc temps. Aprofitem-lo. Si ens voleu acompanyar, començarem per saber quin temps ens farà. Això és important. Els canvis que es puguin produir, perquè no ens agafi doncs, sortint de casa sense agafar el paraigua si fa falta. A veure què ens diu una Noelia García. Bona tarda.
3: Bona tarda. Avui divendres a la illa de Menorca, cel variable amb clars i núvols. No es descarten ruixats de forma ocasional. Baixen les temperatures. Avui les màximes marcaran 22 graus de Maó i també a Ciutadella. Demà dissabte, temps més estable i sense precipitacions. Serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Les temperatures màximes pujaran. 25 graus a Ciutadella i 24 a Maó. Les temperatures nocturnes, en canvi, seran més baixes. Tant aquesta tarda com demà, vent moderat de tramuntana amb mala mar. És una informació d'AEMET.
7: Sis patrocina la predicció del temps. Ha arribat el moment de canviar la teva energia. Ecosis, instal·lacions fotovoltaiques i bateries per autoconsum, gestionar amb subvencions, també instal·lar amb carregadors per vehicles elèctrics, sistemes de calefacció i aigua calenta sanitària amb energies netes. Tens tota la informació a ecosis.cat. Ecosis, ens passam amb tu a la millor energia.
8: ¿Tu casa se merece un cambio? Antes de decidirte, ven a Neima. Descubre nuestros sofás, colchones y muebles. Calidad, diseño y precios que hablan por sí solos. Ven, compara y entenderás por qué quienes nos conocen nos recomiendan. Neima, tu hogar, el mejor lugar del mundo.
9: Descubre Godai, el restaurante japo-menorquín del chef con estrella Michelin, Julián Mármol. Prueba el menú degustación o ven a comer a la carta solo los platos que más te gustan. Godai, creaciones sabrosas acompañadas de cócteles con vistas al puerto deportivo. Reserva ahora en www.godaimenorca.com. Te esperamos en el lago de Cala en Bosch.
2: I 23 minuts i comencem de seguida molt directes un poc el que volem compartir i ho volem compartir amb Beatriz Pons. Bea, bon dia.
27: Bon dia.
2: Gràcies per acompanyar-nos. I és que alguna cosa s'està preparant a Menorca entorn al que és la investigació científica per entendre i visibilitzar qüestions com, per exemple, la dislèxia o el TDAH. Dissabte vinent, l'Auditori de Ferreries acull la jornada Aprendre, Entendre i Conviure Millor. Per qui no sigui familiaritzat amb aquests temes, de quina realitat estem parlant exactament quan ens referim a la dislèxia i al TDAH en la infància?
27: Doncs, mira, nosaltres en realitat, l'objectiu d'aquestes jornades no, és que tant familiars com professionals, com qualsevol persona qui vulgui poder venir assistint a aquesta jornada, la idea és que pugui entendre en diferents punts de vista el que suposa tenir tant ja sigui o dislèxia o TDAH, no? Sobretot perquè hi haurà portant familiars com professionals que explicaran en diferents àmbits com pot repercutir i diferents maneres de poder ajudar en aquests infants que puguin tenir aquests trastorns de neurodesenvolupament.
2: El vostre lema és, per poder actuar, primer hem de conèixer i per conèixer hem d'investigar. Què és allò que encara se'ns escapa o que no està prou visible sobre aquestes dificultats d'aprenentatge?
27: Clar, sobretot, l'importància dels trastorns del neurodesenvolupament és l'atenció precoç, no? Perquè al final, quan abans es detecten qualsevol tipus de necessitats amb els infants, tota l'ajuda que ells puguin rebre està molt més adaptada a ells i el seu desenvolupament en tots els contextos, ja no el context escolar, sinó el context familiar i el context social, en el seu dia a dia, ells poden rebre ajudes, ja sigui bueno, doncs de tots els professionals que els puguin envoltar i familiars adaptats a les seues necessitats, no? Clar, per poder conèixer les necessitats de cada infant, lo important és poder investigar, no, totes aquestes necessitats que poden passar desapercebudes amb la presència i manifestacions que pugui tenir cada infant, i per això s'ha d'investigar, no? Nosaltres amb la investigació que estem fent, la idea és aquesta, no? De poder pues, amb diferents eines, no? Ja sigui entrevistes, proves, pues poder saber com està cada infant en diferents contextos.
2: Normalment associem la recerca científica a grans universitats, hospitals de metròpolis. Quina rellevància té que un equip d'investigadors treballi i generi evidència científica directament des de Menorca?
27: Clar, l'importància, no, de tot això al final és que després amb tot això podem ajudar a contribuir i a orientar futures actuacions en diferents àmbits, ja sigui educatiu, sanitari o a nivell social, no? Que nosaltres el que estem fent ara és estudiar amb una població de Menorca, que aquest estudi inicial teníem quasi una mostra bueno, teníem 289 fiets. En aquesta segona fase hem aconseguit avaluar a 174, i ara el que estem fent és una base estadística de la repercussió dels trastorns de neurodesenvolupament i la prevalença que hi ha, no? I fent un estudi de tota l'evolució que han tingut aquests infants ja des del 2021, actualment en el 2026, i poder estudiar tot això ens pot ajudar a tenir pues, orientacions per tots aquests àmbits, no?, que hem comentat.
2: Com t'ho demanaria això? No sé si de vegades ens fa falta tenir unes ulleres per poder veure, detectar casos que tal vegada passen desapercebuts a les aules encara avui.
27: Sí, perquè al final cada trastorn del neurodesenvolupament és diferent i sobretot cada infant, no? Cada infant és diferent. I ja no només depèn de quin trastorn està xerrant, sinó també de totes les característiques, ja no només a nivell cognitiu, sinó contextuals que viu el fiat en el dia a dia, no? Un mateix fiat pot tenir el mateix diagnòstic, però es pot manifestar de maneres diferents, no? I al final, lo important, no, d'aquestes ulleres que comentes, lo important és que pues, totes les persones que treballen amb aquest fiat a contextos escolars, sobretot, no, és que puguin conèixer i detectar pues, petites manifestacions que pugui també tenir el fiat, ja no només a nivell acadèmic, sinó també somatitzacions, no, conductes que el fiat pot tenir en el dia a dia, que potser ens estan manifestant que hi ha un malestar, i cercar l'origen d'aquest malestar, no? Que a vegades darrere un mal de panxes o un no vull anar a escola, hi ha alguna dificultat d'aprenentatge o algun trastorn que se mos està passant i pot estar manifestant el fiat d'aquesta manera, no? Per tant, conèixer sobretot pues, quines manifestacions hi pot haver darrere cada trastorn de neurodesenvolupament pot ajudar els professionals bueno, a detectar aquests símptomes d'alerta que pot estar manifestant cada infant.
2: Mm-hmm. Quin creus que és l'impacte real que té per una família quan rep un diagnòstic que és clar i un acompanyament basat en l'evidència?
27: Ostres, abans, l'impacte real per una família quan rep un diagnòstic... Depèn, no? A vegades hi ha famílies que ho viuen com un dol, en el sentit de ostres, no? Però al final lo important també és que a vegades tenen s'alliberen, no? Perquè li posen li posen forma en allò que durant potser molts d'anys estan visquent en el seu dia a dia i no saben l'origen, no? A vegades els pares tenen un sentiment de culpa, un sentiment també de recerca de com és que està passant això, no? De qüestionar-se també com a pare que estic fent, fins i tot que estic fent malament, no? És a dir, per què me passa jo sol, què li està passant al meu fill o què he de fer jo per ajudar-lo? I a vegades rebre un diagnòstic a vegades allibera, altres no, però després, a poc a poc, quan es reben un diagnòstic, l'important de rebre un diagnòstic no només és simple diagnòstic, sinó s'ha d'acompanyar i acompanyar el diagnòstic amb, sobretot això, no només en un únic context escolar, sinó també a nivell professional, en àmbit acadèmic, àmbit emocional i àmbit contextual, social i familiar, no? I moltes vegades es rebre aquest diagnòstic a les famílies els allibera perquè entenen en el seu fill, no? O filla, i això a vegades, pues, al principi és una feina, bueno, al principi i durant, no? Però és una feina per les famílies, però que a la llarga tot el treball, pues, s'obté una recompensa. Tant per les famílies com per el mateix fill, no? Per fiat, perquè moltes vegades els propis fiats també, ells mateixos es demanen per què me passa jo so, no? O es comparen amb altres companys de per què jo i un altre company no li està passant, no? I a vegades entendre-ho també els allibera molt, no? A vegades també hi ha la negació, per suposat, però al final també una intervenció amb un fiat amb un trastorn de neurodesenvolupament no sempre és lineal, no? Sempre hi ha, pues, pujades i baixades i també forma part de so. I les famílies també ho han d'entendre, no? Hi ha vegades que els fiats estan superbé i potser d'aquí uns mesos diuen com és que ha passat? Pues, el mateix propi trastorn, no? I ells a nivell emocional ho han d'aprendre a gestionar.
2: Hem de dir que la jornada és gratuïta, que també es pot seguir presencialment com de manera online i que comptareu amb ponents de referència estatal i europea de DISFAM, la FEDIS o l'Associació Europea de Dislèxia, per exemple. A més, si no vaig malament, la jornada l'estructureu en dos grans blocs, no? El TDA el dematí i la dislèxia a la tarda, és així?
27: Sí. Ja són les tres associacions, no? Que també hi ha la TDAH, DISFAM i nosaltres, d'investigació independent, i es matí se xerrarà sobre el TDAH, vale? Que hi haurà primer una lectura del manifest a càrrec de Miquel Muñoz, que és president de l'associació de TDAH, i després faran en Josep Llu farà una xerrada sobre nutrició i TDAH, i finalment hi haurà na Maria Garau, que és una persona a nivell bastant reconeguda amb tota la part i farà es focalitzarà en la part de TDAH en adults, en la vida adulta, no? Perquè, per suposat, un trastorn de neurodesenvolupament mos acompanya durant tota la nostra vida. I al cap d'estes sí que xerrarem sobre la part de dislèxia, que al principi hi haurà Naraceli Salas, que és la fundadora de DISFAM, i xerrarà sobre la importància de les tutories i el paper que hi ha en l'acompanyament educatiu de l'alumnat amb dislèxia. I després parlarem també d'Anna Maria Jus Moreta, que és la secretària general de la Federació Espanyola de Dislèxia, i xerrarà sobre la importància de conèixer formats de lectura fàcil i recursos per favorir l'accessibilitat i comprensió lectora. Després hi haurà una dimensió també europea d'Enrica Di Francesco, que xerrarà sobre l'aprenentatge de l'anglès, no? Aquella assignatura que molt desviats amb trastorns de neurodesenvolupament, d'aprenentatge, dislèxia, TDAH, és una assignatura que hi ha molta dificultat i poc coneixement sobre les adaptacions damunt d'aquesta assignatura i és molt interessant. I després na Dolors Forteza, que ella també xerrarà sobre la importància de les proves d'accés a la universitat, no? Sobretot perquè també al final és una prova important per als alumnes que tenen dislèxia i TDAH, com encararò per després també, perquè al final formarà part del seu futur per poder accedir a la carrera universitària que ells vulguin fer, no? I les adaptacions. I finalment xerrem amb nosaltres, Joan i Álvaro, que xerrem sobre la investigació que estem fent, no? Que vam iniciar ja el 2021, i sobre l'actualització de les noves resultats que hem obtingut enguany durant aquests mesos des del mes de juny fins ara, el mes de setembre, hem estat avaluant a tots aquests fiats de Menorca i la idea és poder transmetre tots una mica els resultats que estem obtinguent. Així que és un gran dia 17, hi haurà molta informació.
2: Mira, ara arriba el moment en què te faig la pregunta que no te puc fer, però bueno, tenia, perquè darrere de la jornada coneixerem l'actualització dels estudis que esteu fent a Menorca, sense fer-nos un spoiler complet, però no sé, quines són un poc les principals línies de treball que presentareu?
27: Sobretot la nostra idea és focalitzar-se l'anàlisi de l'ansietat i la depressió amb fiets que tenen dislèxia, que tenen dislèxia, no? En com han evolucionat aquests fiets i la repercussió a nivell emocional que hi ha amb l'acompanyament, si han tingut acompanyament o no, si han tingut diagnòstic o no, no? I un poc la idea va sobre aquí. També xerrar sobre marcadors fisiològics que hem incorporat en aquesta segona fase, de com reaccionen aquests fiets amb dificultats d'aprenentatge davant les tasques acadèmiques.
2: Recordem, una vegada més, el dia i l'hora, hi ha un feu, a Ferreries?
27: Sí, a l'Auditori de Ferreries.
2: Mm-hmm. A quin horari?
27: Dia 17 d'octubre, el matí comença a les 9 i després el cap vespre comença a les 4.
2: Molt bé. Doncs n'hem fet un petit esment amb la Beatriz Pons, ella és logopeda i ens ha ajudat un poc a mirar de propar-nos. Ja veus que el tema és força interessant, pinta jo més bé. No ens ho hem de perdre. Bé, gràcies per el teu temps i fins aviat.
27: Gràcies a vosaltres.
2: Fem una petita pausa ara al nostre programa. Tenim molt a compartir encara.
6: Aquest diumenge, 11 d'octubre, torna el sopar a la fresca a la plaça d'Esborn. A partir de les 5 del vespre, jocs de fusta amb Cucuc Jocs. A les 6, contacontes amb Gemma Moy. I a les 8, música amb The Bones Tones. Duis menjar i beguda per compartir. L'Ajuntament hi posarà taules i cadires, però si en podeu dur de casa, ajudareu a fer lloc per a tothom. Ah, i entre tots, procurem generar pocs residus i intentar deixar la plaça ben neta quan acabem. Recordeu, aquest diumenge 11 d'octubre, sopar a la fresca. Tots hi posem, tots hi col·laborem. Ajuntament de Ciutadella.
10: Aquest cap de setmana, 10 i 11 d'octubre, arriba la primera Fira del Peix i de la Mar de Fornells. Tradició marinera i la millor gastronomia amb tapes especials, els restaurants, show cookings en directe, mercat artesanal i animació musical. T'esperam a Fornells, tradició, sabor i mar. Organitza Ajuntament de Mercadal.
11: El sofà todavía aguanta. El dormitorio, bueno, tampoco está tan mal. El salón, ya lo cambiaremos. ¿Y si te hacemos un 20% de descuento? ¡Ah! Eso ya es otra cosa. Del 13 al 17 de octubre, en Mobles Ayes, 20% de descuento en producto de exposición y 10% en producto bajo pedido. 5 días, 2 descuentos, muchas excusas. Mobles Ayes. Pensad per viure.
12: Hay sabores que llevan una isla entera dentro. Descúbrelo en Micat Restaurant Menorquí, en el Hotel Casas del Lago Calambosc. El chef Luis Valls crea una propuesta de alta cocina con productos kilómetro cero y la esencia más pura de Menorca. Mediterráneo, territorio y emoción en cada plato. Micat, el sabor más auténtico de la isla.
13: Llega a Balearia la Pet Week y lo celebramos con el primer Pet Talent Balearia. Graba las habilidades de tu mascota con nuestra banda sonora y súbelo a tus redes sociales mencionando a @BaleariaFerry. Participa y gana una escapada ferry más hotel con tu mascota. Tienes hasta el 20 de octubre para participar. Consulta condiciones en balearia.com. Balearia.
2: 12:38. Durant tots aquests dies vos estem recordant que el dijous dia 15 organitzem un foro de turisme i sostenibilitat. Hi ha un tema que sortirà, que ens interessa, que ens preocupa, que és quin és el punt d'equilibri en el qual podem mirar d'admetre turistes. Perquè el turisme és una font d'ingressos i una economia, però ja des del començament ningú va tenir en compte que s'havia de tenir present el consum de recursos, el benestar de les persones que vivim. Per aquest motiu, avui volem xerrar d'una associació que arriba a Menorca per instaurar-se amb la clara idea de xerrar del que és menys turisme, que sigui més vida. Avui en volem ratllar-ne i ho volem fer-ho amb la nostra convidada. Cristina Baquer, bon dia.
14: Bon dia.
2: Bueno, explica'm un poc, menys turisme, més vida, com neix, per què neix?
14: Val. Menys turisme neix l'any 2023 arran de que es va celebrar una cimera europea de turisme a Palma i així com es feia la lluita antiglobalització que es feia contra cimeres, aquí també es va muntar. I aquí les organitzacions que estaven treballant, estem ara ecologista, protecció del territori, bé, gent com a la gent de... com es diu? Tot inclòs, etcètera, val? Van muntar un espai formatiu en xerrades que tractaven el problema del turisme en el transport, canvi climàtic, la precarietat, les migracions, etc. I arran d'això se va fer una primera manifestació convocada per la plataforma que van ser com unes 3.000 persones. I després d'això, tota una sèrie d'entitats i persones van coincidir en la necessitat d'un espai més ampli que no fos una mobilització anual, no? I com a resposta a una acció concreta, sinó que seguir treballant amb aquest tema. I actualment som una plataforma que funciona des d'una assemblea. En aquesta assemblea hi ha persones, hi ha entitats i hi ha fins a 140 col·lectius s'han adherit en el manifest i és la manifestació de Juan. Per això hi havia tanta gent, no?
2: Aquí, essencialment, es tracta de que el que entenc voleu des de Menys Turisme, Més Vida és intentar fer valdre el que és el benestar de les persones, la convivència, no? Recordem que és aquest mateix dissabte, dia 10, demà, que feu la presentació de la plataforma. A Mallorca heu tingut també, com comentaves, bastanta activitat. Quina és un poc la idea de poder fer, un poc els objectius que vos marqueu, el fer sensibilització, sortir al carrer, no sé?
14: Els objectius que ens marquem, clar, o sigui, per una banda hi ha tota, o sigui, el fet d'organitzar una manifestació anual aquest any, i per una altra banda hi ha tota una banda d'incidència en l'opinió pública, que això, per això fem tantes xerrades, tantes entrevistes en mitjans, sobretot en mitjans internacionals. Aquest estiu ha estat una autèntica bogeria després de la manifestació tan multitudinària. Llavors, era, llavors, o sigui, tenim com a un parell de línies, i una altra línia també és formació, no?, de nosaltres mateixos en tots aquests temes, i anar per això també... les assemblees sempre s'ha fet com un espai formatiu de temes en concret.
2: Quan reiem concretament del turisme avui, i ho fem mirant les dades, tenim la sensació de que, de la mateixa manera que any rere any puja la temperatura en el canvi climàtic, també any rere any puja el número de rècord de visitants de turistes. El problema que suposo que també hi ha en la ment de moltes persones que hi treballen directament en l'àmbit del turisme, o indirectament, és el fet de que si un turista vol venir a Menorca perquè valora els valors naturals o ambientals que pugui tenir, s'hi trobi després en que no s'ho trobi, perquè hi ha molta gent, perquè no pot aparcar, perquè no pot anar a un restaurant perquè no hi ha prou places. És a dir, és com una qüestió que s'ha de mirar de gestionar d'altra manera. De moment, estan xerrant de limitar l'arribada de vehicles a l'illa de Menorca. Creus que aquesta pot ser una bona mesura?
14: Bé, o sigui, Menorca no estàu tan malament. O sigui... Clar, a Balears hi ha diversos nivells d'implementació de la turistificació, val? O sigui, el pitjor és Eivissa, després venim Menorca, o després venim Mallorca, perdona, i després sí veniu Menorca, val? O sigui, el que s'ha de fer és prendre accions per no arribar està com està nosaltres, no? O sigui, i per nosaltres, per no arribar a com està Eivissa. El problema no és que només els turistes tinguin problemes per aparcar, per trobar lloc a la platja, etc. És que la població local també en té Però, a banda, sempre prioritzem i sempre pensem en els turistes. No. O sigui, s'ha de fer un canvi de plantejament. Primer, pensar en la població i, en funció d'això, mirar quins fluxos, quanta gent hauria de venir, quanta no. Per exemple, ara s'ha fet una llei de cogestió dels aeroports per intentar poder limitar que no hi hagi ampliacions, que no s'obrin més vols, que no s'hagin més línies, més turistes, no? Però això ha estat bloquejat. Llavors, si és, clar, per una banda necessitem com més pres de decisions de la població i, o sigui, vosaltres pintura encara podeu fer límits, però aquí ja necessitem un decreixement urgent i el Lliça ja encara mil vegades pitjor.
2: Doncs reiem de turisme. I ho farem també en el marc del foro que preparem per dijous. Xerrar-ne és important. Plantejar quins són els veritables camins d'una sostenibilitat que no es nota encara avui. Podem pensar i podem estar contents de pensar que Menorca està millor, però que estigui millor precisament ens ha d'advertir que no hem d'intentar seguir el camí d'altres drets o altres illes que estan pitjor. Avui volem comentar-ho i ho hem fet tot pensant que menys turisme, més vida es posa en marxa a Menorca, es presenta demà dissabte. Per cert, no he comentat...
14: Perdona, o sigui, no es posa en marxa menys turisme, més vida. O sigui, l'associació de veïns inclusa ens ha convidat per aprendre... Clar, a causa de la gran incidència que han tingut i les manifestacions tan multitudinàries, o sigui, és com a les idees que nosaltres presentem, com nosaltres ens organitzem, com funcionem, perquè, o sigui, per aprendre a tenir més incidència, tenir mobilitzacions més multitudinàries i a poder també veure com aprenem uns dels altres, no? Perquè, per exemple, nosaltres a Mallorca el moviment veïnal no està tan actiu amb aquest tema com si està a Menorca, no? Cada lloc té la seva idiosincràsia, la seva manera de funcionar i podem aprendre uns dels altres.
2: Doncs ho volem agrair-te que ho hagis compartit amb nosaltres. Cristina Baqué, gràcies per haver estat a l'Oi per Oi i molt bon dia.
14: Gràcies a vosaltres per convidar-nos i donar-nos la vostra opinió.
2: Ara fem una petita pausa i continuem. Tenim més a compartir.
19: Este es el anuncio del plan Renove de Hipermueble. Renueva tus muebles viejos porque los tienes viejos y lo sabes. Con hasta 500 euros de descuento, renueva sofá, colchón, pareja... No, pareja no, tampoco hacemos milagros. Lo que sí hacemos y gratis es llevártelo a casa, eso sí. Plan Renove de Hipermueble, ven a vernos en Avenida de la Industria 49 de La Llor.
15: El mejor mueble al mejor precio.
16: En Hipermueble.
17: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'en Xoroi, abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadensxoroi.com.
18: Se acerca la temporada de puentes y eso significa que vienen días de más. Más días para viajar, más escapadas con Balearia, más planes. Reserva ya tu escapada a Península desde 9 euros. Balearia.
20: Descubre Godai, el restaurante japo-menorquín del chef con estrella Michelin Julián Mármol. Prueba el menú degustación o ven a comer a la carta solo los platos que más te gustan. Godai, creaciones sabrosas acompañadas de cócteles con vistas al puerto deportivo. Reserva ahora en www.godaimenorca.com. Te esperamos en el lago de Cala en Bosch.
2: Són les 12:49 minuts.
21: Hoy por hoy, la crònica de l'actualitat.
2: Repassem l'actualitat de Menorca d'aquest divendres 9 d'octubre amb Jordi Rivera. Bon dia.
22: Hola, bon dia.
23: Hoy por hoy, Cadena Ser.
2: El 73% de les empreses de Menorca ha augmentat o mantingut la seva facturació durant el mes de setembre en comparació amb el mateix període de l'any passat.
0: Així ho indica la darrera enquesta de la patronal Pimec, que confirma un setembre més dinàmic que el mes d'agost i en reforça la importància del tram final de l'estiu per allargar la temporada econòmica a l'illa. Maria García és la secretària general de Pimec Menorca.
1: Els percentatges o el nombre d'empreses que ha tingut uns resultats millors és superior en els que ens ho van manifestar el mes d'agost i, per tant, nosaltres, pensant que el mes de setembre ha donat bons resultats a les empreses.
0: Segons les dades de la patronal, un 35% dels negocis ha millorat els seus resultats al setembre, superant les xifres del mes anterior. El sector del lloguer de vehicles encapçala els millors balanços, seguit dels habitatges turístics vacacionals i els agroturismes, que mantenen una estabilitat molt destacada. Així mateix, el comerç en recupera dinamisme, millores en gairebé el 39% dels establiments, mentre que la restauració i el turisme actiu també es registren lleugers increments afavorits en el cas del sector nàutic pel bon temps. De tota manera, es constata que la restauració i l'oci en destinació són els sectors que pitjors números presenten. Maria García n'explica el motiu.
1: El que nosaltres ens transmeten les empreses d'activitats d'oci o d'activitats turístiques aquí en destí és que veuen que els pressupostos cada vegada són més ajustats i, per tant, el pressupost de les seves vacances és el que és, el destinen més gran quantitat de transport i allotjament i, per tant, els hi queden menys recursos per gastar en destí.
0: Amb tot, des de Pimec s'apunta que aquests resultats demostren que el perfil de visitant que rep Menorca al setembre compta amb un major poder adquisitiu que el dels mesos de màxima afluència.
2: El Parlament Balear ha aprovat una proposició no de llei del Partit Popular per exigir que la gestió de l'aeroport de Menorca s'adapti a les necessitats reals dels residents, treballadors i empreses de l'illa. La iniciativa reclama al govern central un pla de millora dels accessos i dels aparcaments, així com la revisió de les seves tarifes.
0: La diputada menorquina Salomé Cabrera ha defensat que l'aeroport és una infraestructura essencial pel dia a dia de la ciutadania de l'illa, indispensable per a qüestions bàsiques com les visites mèdiques i que no pot dissenyar-se únicament des de Madrid. Per aquest motiu, la proposta aprovada exigeix bonificacions, tarifes reduïdes i sistemes preferents d'aparcament pels usuaris habituals. Així mateix, Cabrera ha reivindicat que les Illes Balears tinguin veu en les decisions d'AENA i ha criticat que dels 170 milions d'euros d'inversió previst a l'aeroport menorquí fins 2031 no se'n destini cap a la construcció d'una nova torre de control. Amb aquesta aprovació, la Cambra Balear insta l'executiu central a ordenar de manera eficient els espais aeroportuaris per facilitar la mobilitat a Menorca.
2: Més per Menorca, ha iniciat el seu procés de primàries per a les eleccions autonòmiques i insulars de 2027 amb la formalització de dues candidatures clau. La portaveu de la formació, Noemí García, i el militant Andreu Cervera han registrat oficialment les seves opcions per encapçalar les llistes del Consell Insular i el Parlament Balear, respectivament.
0: Noemí García optarà a liderar el Consell de Menorca acompanyada d'Esteve Barceló i Leonor Berja a presentar la seva candidatura avalada per 120 adherits al partit. García ha defensat la necessitat d'incrementar l'autogovern i la capacitat de decisió de l'illa per afrontar els reptes al territori.
4: Les nostres prioritats són clares. Volem que Menorca sigui una illa on la gent hi pugui viure, on hi pugui desenvolupar el seu projecte de vida, poder accedir a un habitatge, tenir bons serveis públics, oportunitats laborals i, per tant, poder viure dignament a casa nostra. I això també vol dir preservar Menorca. Tenim un territori i uns recursos que són limitats i hem de ser capaços d'afrontar reptes com la pressió turística o el canvi climàtic, protegint al mateix temps la nostra llengua, la nostra cultura i la nostra identitat.
0: Per la seva banda, Andreu Cervera optarà cap de llista al Parlament de les Illes Balears en una candidatura que inclou Emma Navarro i Víctor Ferrer en els números 2 i 3, havent obtingut 122 avals. Cervera ha remarcat la importància de mantenir una veu pròpia i independent a Palma per defensar qüestions com l'accés a l'habitatge, la gestió de la pressió turística i el futur dels joves.
5: Volem agrair de tot cos a 122 persones que han confiat en aquesta candidatura i també totes aquelles persones que d'una manera o d'una altra ens han fet arribar el seu suport. Afrontem aquest repte amb molta il·lusió, però també en plena consciència de la responsabilitat que assumim.
0: Les votacions internes de la formació ecosobiranista determinaran a les properes setmanes la composició definitiva de les llistes electorals per la propera cita amb les urnes.
2: El secretari de Transició Ecològica del PSOE, Marc Pons, s'ha reunit aquest dijous amb el dirigent del Partit Socialdemòcrata Alemany i ministre federal de Medi Ambient, Carsten Schneider, per analitzar els reptes de la transició energètica i la lluita contra el canvi climàtic a Europa.
0: Durant la trobada, Pons i Schneider han coincidit en la rellevància de les properes eleccions generals a Espanya fixades pel 29 de novembre, tot destacant la importància d'evitar que la dreta i l'ultradreta arribin al govern per no posar en risc el projecte europeu d'equació. En matèria energètica, el representant socialista ha defensat l'aposta de l'executiu espanyol per les energies renovables, destacant que aquest model ha permès en reduir els preus de l'electricitat. Així mateix, la reunió ha servit per abordar la protecció de la indústria europea davant països tercers contaminants i per reforçar l'objectiu d'aconseguir una flota de vehicles 100% elèctrica de cara a l'any 2035.
2: La plaça d'Esborn acull aquest 11 d'octubre, diumenge, la segona edició del Sopar a la Fresca, una iniciativa de l'Ajuntament de Ciutadella que proposa una trobada ciutadana amb activitats lúdiques i música per compartir el capvespre i la ballada.
0: Sota el lema Tots hi posam, tots hi col·laborem, el programa començarà a les 5 de la tarda amb una proposta de jocs de fusta a càrrec de Cucu Jocs, que es mantindrà fins les 8. A les 6 serà el torn de la narració oral amb un contacontes protagonitzat per Gemma Moll. El sopar a la fresca començarà oficialment a les 19:30 hores i les persones participants estan convidades a dur el seu propi menjar i beguda per compartir en un ambient de trobada i convivència. L'Ajuntament posarà a disposició dels assistents totes les taules i cadires disponibles i demana a les persones que en tinguin a casa que també en duguin per facilitar que hi pugui participar tothom. La jornada es completarà amb l'actuació municipal, l'actuació musical, volem dir, del cor de gospel de Bonstons.
2: Hi ha més informació a partir de les 2:15 a l'hora 14, també a radiomenorca.com.
3: Expertos, empresas e instituciones, ponencias y debates. Este jueves 15 de octubre, cuarta edición del foro Conversa Turismo y Sostenibilidad. ¿Esto te interesa? No te lo puedes perder. Pide tu invitación enviando un correo electrónico a radiomenorca@radiomenorca.com. Con el patrocinio de la Fundación del Fomento del Turismo de Menorca, Grupo Meliá, CaixaBank, Mare Terra, Fee Group by EPSA, Vestige Hotels, Fortaleza de la Mola y Autoridad Portuaria de Baleares.
7: En Bed sabemos que el descanso es vital para tu bienestar. Aprovechate de nuestros descuentos en colchones, bases, almohadas y ropa de cama. Encuentra tu tienda más cercana en beds.es.
8: Descobrint el museu, un espai per conèixer els tresors de Menorca, la història d'una illa. Cada dia te propem a les activitats, el fons material, les noves exposicions i actes que es desenvolupen al Museu de Menorca. I recorda, també pots trobar tota la informació a www.museudemenorca.com.
2: Ja han obert les inscripcions, de manera que vos podeu apuntar. Si tens a casa a uns quants menuts que tenen ganes de ser detectius o detectives, doncs molt senzill, te pots apuntar. Telefona al museu o entra a museudemenorca.com, perquè el proper dissabte, 24 d'octubre, a les 11 del matí, hi ha tot un joc de reptes que està enfocat a fillets a partir de 8 anys. Són els detectius del passat. Al Museu de Menorca cerquen ajuda. Entre les sales i les peces del museu s'amaguen un munt de pistes per poder ajudar a descobrir com vivien les persones en el passat, però per trobar-les hi ha que observar amb molta atenció i resoldre enigmes. Es formaran equips de detectius, es faran un recorregut per les sales del museu per superar diferents reptes, hauran de trobar les peces, interpretar-les, descobrir què compten els objectes de les persones que les van crear. Una activitat que pot ser d'allò més divertida i és gratuïta. És per dissabte 24, però ja pots fer la teva inscripció. És per fillets, filletes i famílies, també, eh? Xalareu.
9: Unitat de Medicina Estètica a Hospital Joaner de Ciutadella i Clínica Joaner de Mo, amb la doctora Alba Ruiz, especialista en Medicina Estètica. També ens acompanyen les doctores Luz Araujo i Valeria Ulloa, expertes en Medicina Estètica i Ginecologia Estètica. La nostra activitat mèdica està garantida per un entorn hospitalari. Concert i cita prèvia a Clínica Joaner de Mo, al 971 35 11 15, o l'Hospital Joaner de Ciutadella, al 971 48 15 00. La primera visita informativa és gratuïta.
8: Aprofitant la fresca,
3: Tornen les jornades gastronòmiques de vedella vermella menorquina, del 9 al 11 i del 16 al 18 d'octubre. Dos caps de setmana per aixalar de la carn de raça autòctona amb receptes tradicionals i innovadores. Consulteu els menús a gastronomiamenorca.es i reserveu directament als restaurants. Organitza Associació de Ramaders de Vaca Menorca i Associació Menorquina de Cafeteries, Bars i Restaurants de Pime Menorca, amb el suport de la Fundació Foment del Turisme, el Consell Insular de Menorca i cofinançat per la Unió Europea.
6: Es la una, las 12 en Canarias.
10: Y este es el momento en el que Navi Pillay, la nueva Premio Nobel de la Paz, se entera de que le han dado el galardón.
11: No, I don't know about this, so my question is it true?
10: Pensé que era una broma, le dice a los periodistas fuera del tribunal de Nuremberg, donde está trabajando casualmente esta mañana. Entre los aplausos, Pillay les dice que si le aplauden un poquito más, comparte el premio con Donald Trump. Esta vez no ha habido líos con el Nobel. Es más, esta jueza fue la presidenta de la Comisión de la ONU que hace unos meses determinó que Israel había cometido un genocidio en la Franja de Gaza.
23: Hora 14, en la SER. Con Javier Casal.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes. El Banco de España prevé que la inflación se enquiste hasta 2027. Las nuevas previsiones que acaba de publicar calcula que tanto este año como el que viene la subida de los precios estará en torno al 4%. Jordi Fàbrega.
22: La senda de subida de la inflación en la que ha entrado la economía española se acelerará en los próximos meses y además, como dices, amenaza con enquistarse durante todo el año que viene. El Banco de España calcula que la media de inflación de este 2026 será del 3,9% y esta subida de precios se mantendrá en el 3,7% el año que viene. Esto supone una revisión de más de un punto respecto a lo que pronosticaba el Banco de España hace tan solo 3 meses. Dicen sus economistas que la guerra en Oriente Medio está dejando una huella clara en la inflación y, en cambio, está teniendo un impacto menor sobre la actividad económica porque no afecta mucho al crecimiento de la economía. De hecho, para este año se prevé que el Producto Interior Bruto crezca más, hasta un 2,6% es el cálculo que hacen los economistas de la institución.
10: Hay una subida de precios a la que va a tener que hacer frente el próximo gobierno que salga de las urnas el próximo 29 de noviembre. Esta mañana ha estado aquí en la SER, en Hoy por Hoy, con Aymar, el ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha asegurado que van a ganar las elecciones pese a lo que apuntan las encuestas, como por ejemplo la de 40dB para la serie El País, que estamos contando desde primera hora. Según este barómetro, PP y Vox sumarían 198 escaños, muy por encima de la mayoría absoluta, y el PSOE se quedaría en 112, 9 menos que en los últimos comicios y a bastante distancia de la primera fuerza, que sería el Partido Popular. Para hacer frente a la derecha y extrema derecha, Puente lo que ha pedido es unidad a la izquierda del PSOE.
24: ¿Cree que puede haber acuerdo entre el Frente Amplio y Podemos?
25: Ojalá. Lo tienen que decidir ellos. Yo, si me permiten un pequeño consejo ya de alguien que lleva 37 años afiliado a un partido, y hay que elegir siempre a los mejores, siempre. Si tienes a los mejores y no eliges al mejor o a los mejores, el público castiga. Entonces, ahí lo dejo.
10: Ahí lo deja. 1:02 PM. Las elecciones y sus movimientos previos como tema de conversación a las puertas del puente de 12 de octubre, a cuyos actos, por cierto, no va a acudir Santiago Abascal. Y ya se empieza a notar también en el tráfico a la entrada y la salida de las grandes ciudades. Ampliamos DGT. Alejandro Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
26: ¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora mucha precaución debido a un accidente. Está cortada en Valladolid la salida por la 62 a la altura de Villa Marciel en sentido a Salamanca. Más accidentes complican el tráfico. Uno en Cuenca, en la 3 en Belinchón, dirección Madrid, y otro en Alicante, en la 7 en Orihuela, en dirección a la región de Murcia. Se complican las salidas de Madrid por la 1 en Alcobendas y la Cabrera, la 3 en Rivas, la 6 en Majadahonda, y ya las entradas por la 2 en Torrejón de Ardoz y la 4 a su paso por Pinto. Mucha precaución en Cuenca, en la 3 en La Almarcha y Saelices, todo ello sentido Madrid, al igual que en Valencia, las salidas por la 3 en Cheste, también en Buñol y Siete Aguas, todo ello en dirección a la comunidad de Castilla-La Mancha, y la 7 en Alcira, dirección Alicante, y también en Paterna y Puzol, todo ello dirección Castellón.
10: Gracias, DGT. Y más cosas.
23: Hora 14. Las noticias de la una.
10: Javier Liébana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. El campo pone fecha a su protesta. Las cuatro asociaciones agrarias principales han convocado en Madrid una tractorada para el 28 de octubre. Sira Valdés.
13: Ya habían advertido de que preparaban movilizaciones antes de que el Consejo de Ministros aprobase el tercer paquete de ayudas para hacer frente a la crisis energética. Ahora, tres de las cuatro principales organizaciones agrarias, COAG, ASAJA y Unión de Uniones, materializan esa amenaza y convocan una tractorada para el próximo 28 de octubre. Es Andrés Góngora, de COAG.
14: Tenemos que salir a reclamar por la alimentación y por nuestro trabajo. Por eso, el próximo día 28 nos vamos a movilizar en Madrid, vamos a hacer una tractorada en Madrid.
13: Más allá del incremento de costes, el campo también protestará por el diseño propuesto para la próxima PAC, los incumplimientos de la ley de la cadena alimentaria, los acuerdos comerciales y la burocracia.
12: Y ya conocemos la agenda de los Reyes para su primer viaje a Ceuta desde el año 2007. María Manjabacas, buenas tardes.
15: Buenas tardes. Es un programa consensuado por el Gobierno y la Casa Real. Los Reyes llegan a las 12:30 a Ceuta, encuentro con el presidente y autoridades locales. Sobre las 5 visitarán un colegio, el Vicente Aleixandre, y después llegará el momento más simbólico. Participarán en un acto ecuménico de recuerdo, de homenaje a los más de 80 inmigrantes que fallecieron en el

0: independentistes. El vot democràtic va dibuixar un nou panorama. La dreta no té competidors i es fa evident en l'espai de la cultura. Tenen equip i cares, conseller de cultura, secretari autonòmic, director general, vicepresident de Mallorca i consellera, director insular de cultura, tinent de Bala i regidor de cultura de Palma, coordinador de cultura, director de patrimoni, director de música i arts escèniques. Aquests i més, en un sol dia, els pot trobar.
1: Un día descubres que tienes humedades.
2: Para. Sí, ya sé que la canción es pegadiza, pero lo que de verdad quiero que recuerdes es esto. Las humedades tienen solución. Y si quieres acabar con ellas definitivamente, llama a Murprotec. Palabra de Agustín Bravo.
3: Llama al 900 10 21 53 o entra en murprotec.es.
4: Murprotec. La patronal del transporte de mercancías aquí en Baleares augura graves consecuencias tras la subida generalizada de las tarifas de transporte marítimo anunciadas ya por las principales navieras que operan aquí en las islas y piden ayudas urgentes al gobierno. Leonardo de Agustina.
5: Balearia, GNV y Transmed han anunciado un incremento medio del 8% motivado por el encarecimiento del combustible. Un aumento que los transportistas dan por hecho se va a repercutir en el precio final del producto. Ezequiel Orrag, presidente de la patronal, exige ayudas urgentes al Gobierno para paliar el agravio económico para los transportistas y frenar el aumento de precios para el consumidor final.
6: Es que claro, nosotros nos están subiendo pues lo que es el combustible, los fletes, mientras que nosotros para repercutírselo a nuestros clientes, como mínimo pasará un tiempo. Ese tiempo hace que un pequeño transportista no tenga pulmón financiero para poder seguir trabajando. ¿Y qué pedimos? Unas ayudas directas y rápidas desde el Govern y encima, pues bueno, ha encadenado a que el consumidor final pues no le vuelva a subir el precio, se encarece tras el precio de todos los productos.
5: Desde la agrupación piden rapidez por parte del Gobierno y que no se vuelvan a repetir errores del pasado. La lentitud del proceso de ayudas no soluciona el problema y hace que las ayudas no cumplan su cometido. Según la agrupación, si los transportistas no suben precios en la mayor brevedad posible, muchas empresas de transporte se verán abocadas a su cierre.
6: Desde que nos sentamos, desde que se miden las ayudas y de que le llegue al final al transportista final una pequeña ayuda para no poder seguir repercutiendo sobre el cliente final, pues son muy lentas. O sea, le puedo decir que la última han estado más de 6 meses para darnos, sinceramente, a proporción de cuando negociamos a la realidad ahora, mínimo. Con lo cual esto tiene que ser algo más rápido.
5: Ezequiel Orrag propone medidas estructurales para futuras subidas del precio del petróleo ante la inestabilidad geopolítica mundial. Cuanto más preparado y previsor sea el Gobierno Balear al respecto, menos perjudicada se verá la ciudadanía y sus bolsillos ante este tipo de agravios.
4: Pues en el Gobierno ya han dicho que se van a reunir a partir de la semana que viene con los sectores económicos de Baleares para escuchar sus demandas y hacer frente a esas subidas. No avanzan en qué tipo de dirección van a ir esas medidas, pero dicen, primero nos reunimos con ellos y luego veremos qué es lo que sale de ahí. El vicepresidente del Ejecutivo, Antoni Costa.
7: Ara, en vista que continua esa espiral inflacionaria, el govern vol evitar que aquest increment dels preus del transport de mercaderies i combustibles acabi, repercutint en un increment de preu de les cistelles a compra de ciutadans de les Illes Balears, o almenys intentant-la pal·liar.
4: 2:15.
8: Hora 14 Menorca. Luis Soler.
9: El Consell de Govern ha autoritzat la contractació de les obres de la reforma interior i ordenació de la parcel·la de l'Hospital Verge del Toro per un import de 28,8 milions d'euros. Ampliem la informació primer per al temps.
10: Espai patrocinat per Eima Menorca.
11: Bona tarda. Avui divendres a la illa de Menorca, cel variable amb clars i núvols. No es descarten ruixats de forma ocasional. Baixen les temperatures. Avui les màximes marcaran 22 graus de Maó i també a Ciutadella. Demà dissabte, temps més estable i sense precipitacions. Serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Les temperatures màximes pujaran. 25 graus a Ciutadella i 24 a Maó. Les temperatures nocturnes, en canvi, seran més baixes. Tant aquesta tarda com demà, vent moderat de tramuntana amb mala mar. És una informació d'AEMET.
12: Aísla tu hogar del frío, el calor y el ruido con Eima Menorca. Somos especialistas en reformas y montaje de puertas y ventanas de PVC y aluminio. Ganarás en confort, diseño y ahorro energético con la máxima calidad en Menorca. Pide tu presupuesto en eimamenorca.com. Eima, dale una nueva vida a tu casa.
13: es el anuncio del plan Renove de Hipermueble. Renueva tus muebles viejos porque los tienes viejos y lo sabes. Con hasta 500 euros de descuento, renueva sofá, colchón, pareja... No, pareja no, tampoco hacemos milagros. Lo que sí hacemos y gratis es llevártelo a casa, eso sí. Plan Renove de Hipermueble, ven a vernos en Avenida de la Industria 49 de La Llora.
14: El mejor mueble al mejor precio. En Hipermueble.
15: Expertos, empresas e instituciones, ponencias y debates. Este jueves 15 de octubre, cuarta edición del Foro Conversa Turismo y Sostenibilidad. ¿Esto te interesa? No te lo puedes perder. Pide tu invitación enviando un correo electrónico a radiomenorca@radiomenorca.com con el patrocinio de la Fundación del Fomento del Turismo de Menorca, Grupo Meliá, CaixaBank, Mare Terra, Fee Group by EPSA, Vestige Hotels, Fortaleza de la Mola y Autoridad Portuaria de Baleares.
9: El Consell de Govern ha autoritzat la contractació de les obres de la reforma interior i ordenació de la parcel·la de l'Hospital Verge del Toro per un import de 28,8 milions d'euros. Aquesta decisió permetrà reprendre uns treballs iniciats l'any 2020 i que havien quedat paralitzats el 2024 a petició de l'empresa constructora. Un cop actualitzat el projecte, els requisits tècnics i normatius vigents, la nova contractació farà possible reconvertir l'antic Hospital de Mo en un centre d'atenció intermèdia. Ho explica el portaveu del govern, Antoni Costa.
7: Ha estat necessari actualitzar el projecte constructiu i avaluar-ne l'adequació en els requisits tècnics i normatius vigents. Una vegada completada aquesta fase d'actualització, es contracta una nova empresa per l'execució total dels treballs. La contractació farà possible executar la reforma interior de l'antic hospital i l'ordenació de la parcel·la, habilitant un centre d'atenció intermèdia amb 52 llits per l'atenció de pacients amb malalties cròniques complexes.
9: L'espai disposarà de 52 llits destinats a pacients amb malalties cròniques complexes i de cures pal·liatives, així com d'un hospital de dia per a tasques d'avaluació i rehabilitació. Des del Servei de Salut es destaca la importància d'aquest equipament per adaptar l'atenció sanitària a Menorca davant l'envelliment progressiu de la població, amb unes previsions que indiquen que l'any 2035 un 21% dels habitants de les Illes Balears tindrà més de 65 anys. La contractació d'una nova empresa d'obres suposa així el pas definitiu per desencallar la reforma integral d'aquest històric edifici sanitari. El 73% de les empreses de Menorca ha augmentat o mantingut la seva facturació durant el mes de setembre en comparació amb el mateix període de l'any passat, així ho indica la darrera enquesta de la patronal Pimec, que confirma un setembre més dinàmic que el mes d'agost i reforça la importància del tram final de l'estiu per allargar la temporada econòmica a l'illa. Maria García és la secretària general de Pimec a Menorca.
16: Els percentatges o el nombre d'empreses que ha tingut uns resultats millors és superior en els que ens ho van manifestar el mes d'agost i, per tant, nosaltres, pensant que el mes de setembre ha donat bons resultats a les empreses.
9: Segons les dades de la patronal, un 35% dels negocis ha millorat els seus resultats, superant les xifres del mes anterior. El sector del lloguer de vehicles encapçala els millors balanços, seguit dels habitatges turístics vacacionals i els agroturismes, que mantenen una estabilitat molt destacada. Així mateix, el comerç recupera dinamisme amb millores de gairebé el 39% dels establiments, mentre que la restauració i el turisme actiu també registren lleugers increments, afavorits en el cas del sector nàutic pel bon temps. De tota manera, es constata que la restauració i l'oci en destinació són sectors que pitjor números presenten. Maria García explica el motiu.
16: El que nosaltres ens transmeten les empreses d'activitats d'oci o d'activitats turístiques aquí en destí és que veuen que els pressupostos cada vegada són més ajustats i, per tant, el pressupost de les seves vacances és el que és. Destinen més gran quantitat de transport i allotjament i, per tant, els hi queden menys recursos per gastar en destí.
9: Amb tot, des de Pimec s'apunta que aquests resultats demostren que el perfil de visitant que rep Menorca al setembre compta amb un major poder adquisitiu que en el dels mesos de màxima afluència. El Parlament Balear ha aprovat una proposició no de llei del Partit Popular per exigir que la gestió de l'aeroport de Menorca s'adapti a les necessitats reals dels residents, treballadors i empreses de l'illa. La iniciativa reclama al govern central un pla de millora dels accessos i dels aparcaments, així com la revisió de les seves tarifes. La diputada menorquina Salomé Cabrera ha defensat que l'aeroport és una infraestructura essencial per al dia a dia de la ciutadania d'Erilla, indispensable per a qüestions bàsiques com les visites mèdiques i que no pot dissenyar-se únicament des de Madrid. Per aquest motiu, la proposta aprovada exigeix bonificacions, tarifes reduïdes i sistemes preferents d'aparcament per als usuaris habituals. Així mateix, Cabrera ha reivindicat que les Illes Balears tinguin veu en les decisions d'AENA i ha criticat que dels 170 milions d'euros d'inversió prevista a l'aeroport menorquí fins al 2031 no s'han destinat cap a la construcció d'una nova torre de control. Amb aquesta aprovació, la Cambra Balear insta l'executiu central a ordenar de manera eficient els espais aeroportuaris per facilitar la mobilitat a Menorca. Més per Menorca ha iniciat el seu procés de primàries per a les eleccions autonòmiques i insulars del 2027 en la formalització de dues candidatures clau. La portaveu de la formació, Noemí García, i el militant Andreu Cervera han registrat oficialment les seves opcions per encapçalar les llistes al Consell Insular i al Parlament Balear, respectivament. Noemí García, que optarà a liderar el Consell de Menorca acompanyada d'Esteve Barceló i Leonor Berja, ha presentat la seva candidatura avalada per 120 adherits al partit. García ha defensat la necessitat d'incrementar l'autogovern i la capacitat de decisió de l'Illa per afrontar els reptes del territori.
17: Les nostres prioritats són clares. Volem que Menorca sigui una illa on la gent hi pugui viure, on hi pugui desenvolupar el seu projecte de vida, poder accedir a un habitatge, tenir bons serveis públics, oportunitats laborals i, per tant, poder viure dignament a casa nostra. I això també vol dir preservar Menorca. Tenim un territori i uns recursos que són limitats i hem de ser capaços d'afrontar reptes com la pressió turística o el canvi climàtic, protegint al mateix temps la nostra llengua, la nostra cultura i la nostra identitat.
9: Per la seva banda, Andreu Cervera optarà a cap de llista al Parlament de les Illes Balears en una candidatura que inclou Emma Navarro i Víctor Ferrer en els números 2 i 3, havent obtingut 122 avals. Cervera ha remarcat la importància de mantenir una veu pròpia i independent a Palma per defensar qüestions com l'accés a l'habitatge, la gestió de la pressió turística i el futur dels joves.
18: Volem agrair de tot cos a 122 persones que han confiat en aquesta candidatura i també totes aquelles persones que d'una manera o d'una altra mos han fet arribar el seu suport. Afrontam aquest repte amb molta il·lusió, però també en plena consciència de la responsabilitat que assumim.
9: Les votacions internes de la formació ecosobiranista determinaran les properes setmanes la composició definitiva de les llistes electorals per a la propera cita amb les urnes. El secretari de Transició Ecològica del PSOE, Marc Pons, s'ha reunit aquest dijous amb el dirigent del Partit Socialdemòcrata Alemany i ministre federal de Medi Ambient, Carsten Schneider, per analitzar els reptes de la transició energètica i la lluita contra el canvi climàtic a Europa. Durant la trobada, Pons i Schneider han coincidit en la rellevància de les properes eleccions generals a Espanya, fixades per el 29 de novembre, tot destacant la importància d'evitar que la dreta i l'ultradreta arribin al govern per no posar en risc el projecte europeu de cohesió. En matèria energètica, el representant socialista ha defensat l'aposta de l'executiu espanyol per les energies renovables, destacant que aquest model ha permès reduir els preus de l'electricitat. Així mateix, la reunió ha servit per abordar la protecció de la indústria europea davant de països tercers contaminants i per reforçar l'objectiu d'aconseguir una flota de vehicles 100% elèctrica de cara a l'any 2035.
19: El bàsquet Menorca visita aquest vespre a les 9 la pista del Palencia, un dels conjunts que han sumat dues victòries en dos partits de Lliga. Els illencs viatgen amb la novetat d'Izan Pons per reforçar un perímetre que està coix per les baixes de Jerónimo Rubio, AJ Slaughter i Sasha Svetkovic. L'entrenador Javi Zamora avisa que van amb problemes a la línia exterior, però amb l'ambició de guanyar.
20: En este periodo de construcción en el cual pues tenemos que superar una serie de adversidades, de ausencias, de bajas que no nos quitan pues ni la ilusión, ni las ganas de trabajar, ni la ambición por ser cada semana un poquito mejores para llegar a ser el equipo que queremos ser, ¿no?
19: Davant el bàsquet Menorca es trobarà un vell conegut que avui pot ser tot un malson pels illencs. Es tracta de Spencer Littleton, un anotador temible que la temporada passada va demostrar el seu potencial a Vintaufa. A la Liga Iberdrola de vòlei femení, la Barca viatja avui cap a Socuellamos en el primer desplaçament de la temporada. El partit serà demà a les 6 de capvespre contra un Kiele, que és tota una incògnita. Les manxegues no van poder jugar el primer partit de la temporada a Melilla, i això fa que es desconegui el seu potencial real. L'entrenador Pep Llorenç en reconeix que van al maig amb molt poca informació del rival.
0: Per tant, és un poquet incògnita com s'ha reestructurat l'equip de cara a aquesta segona jornada. Un poquet un poc menys de preparació en aquest sentit, però bueno, nosaltres ens hem centrat sobretot aquesta setmana en el nostre joc, en millorar coses nostres, perquè, com t'he dit, que falta un punt d'informació de rival.
19: La jugadora menorquinista Marina Saucedo explica que arriben en un bon moment de forma.
21: Vamos a Socuellamos con muchas ganas de seguir con el mismo ritmo que llevamos de competición. La verdad que el equipo viene de una semana muy buena de entrenamiento y con muchas ganas y motivación de seguir en la línea en la que estamos trabajando. Y nada, no sabemos que nos encontraremos en Socuellamos, pero estamos preparadas para cualquier equipo que esté enfrente y seguir en la misma línea.
19: A Barca i Kiele ja es van enfrontar la pretemporada amb triomf i llenc per 3-0, però les manxegues no tenien llavors a dues estrangeres, per la qual cosa el seu nivell actual és diferent. Pel que fa al futbol de tercera federació, el Mercadal juga demà al camp de l'Alcúdia, serà a les 4 de capvespre. Menorquins i mallorquins només estan separats per un punt a la classificació, per la qual cosa s'espera un partit força equilibrat. Diumenge al migjorn ho tindrà complicat, ja que rep la visita d'un Cardassà que es troba molt fort i marxa tercer a la classificació. Els de Biel Medina tenen la necessitat de sumar punts ja, que només han sumat 3 fins ara en 5 jornades de competició. Acabam amb pàdel. Marc Sintes i José Antonio Diestro es van acomiadar ahir dijous del torneig P2 de Düsseldorf en perdre davant la millor parella del món segons el rànquing, Arturo Coelho i Agustín Tapia. Aquests es van imposar a Sintes i Diestro per 6-2 i 6-3. Qui sí continua en competició és Gemma Triay amb Delfi Brea, qui ahir van eliminar Marta Barrera i Jana Montes en guanyar-les per 7-6 i 6-1. Avui a les 4 s'enfrontaran en quarts de final a Clàudia Jensen i Noa Cánovas, que van fer fora Carolina Orsi i Patricia Llaguno també per 7-6 i 6-1.
9: A Menorca, 24 professionals sociosanitaris s'han acreditat com a tècnics valoradors de la dependència. Aquestes incorporacions formen part d'un pla del govern balear per reforçar la capacitat operativa del sistema i reduir les llistes d'espera a les illes. Els 24 especialistes de Menorca se sumen als més de 130 professionals que la Conselleria de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència han format a l'arxipèlag el darrer any. En total, la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència ha acreditat 149 nous tècnics a les Balears capacitats per aplicar el barem oficial de valoració. Aquestes formacions de 15 hores van adreçades a titulars universitaris en àrees com la teràpia ocupacional, la infermeria, la fisioteràpia o el treball social. L'objectiu final d'aquests cursos és agilitzar la tramitació dels procediments i millorar l'atenció i el desenvolupament del programa individual d'atenció per a les persones dependents. Amb aquest nou equip de valoradors, les institucions cerquen donar una resposta més ràpida a les sol·licituds registrades a Menorca. I d'aquesta manera arribem a les 2:30. Continua la informació aquí, a la Cadena SER, també a radiomenorca.com i a l'aplicació de la Cadena SER, al seu telèfon mòbil.